amb la millor música de house, techno, minimal, house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

marxa. Avui, en edició de dimecres 29 de juliol de 2026. Que poquet que li queda este mes de juliol, eh? Que contes que estem, és que tenim el torn de les vacances en agost. Bueno, pues ànim, que ja ens queda menys. 100% Radio Fórmula en marxa fins les 10. Ja sabeu que sempre contem amb el patrocini de G-Sport. Prendes esportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Es tenim a Xàtiva, a la carretera de Simat 14 i a la web gsport.es. Prendes dissenyades a consciència per deportistes. A més, recordo que G-Sport és una de les poques empreses espanyoles que s'encarreguen de tot a l'hora de presentar les seues prendes. Des de la primera idea, des del disseny, des de la confecció, a la venda. G-Sport, tot fet així. Potenciant a més, bueno, pues una economia més sostenible. G-Sport.es, i és la seva web. Visiteu-los i veureu tot el que vos ofereixen. Sobretot, si teniu penyes ciclistes. G-Sport.es. I a més, ara sí, agafem la premsa musical, l'obrim i a posar-nos al dia junts. Salutacions de Jessica Mesa. Un plaer acompanyar-vos. En seguida, els temes més importants és que tens que conèixer per estar al dia. I també els protagonistes avui a la premsa musical. Però abans, què tal si esperem en l'apartat de l'efemèride? Sempre ve este amb un tema del record. Bueno, pues ens conten que tal dia com avui, però de 1993, era número 1 al nostre país un tema titulat El Tiburón. Bueno, pues sí, va ser esta una de les cançons importants en aquell estiu del 93. Un tema que presentava Proyecto Uno, una agrupació musical estadounidense, però d'origen dominicà, conegut per el seu estil merengue house. Es van presentar temes com el Poppy o este, el Tiburón, que sense dubte és el més important de la seva discografia. Pues vinga, rebobinem, tornem arrere i ens farem en tal dia com avui, però del 93.

0: A més, s'ha convidat, bueno, pues a esa gira mundial que va a protagonitzar en els pròxims mesos. Els Ghetto Kids també l'acompanyaran a gastos pagats.
1: Blu Radio FM, el vicio de la música. 90.2 FM i 3W.bluradiofm.es.
2: 100% passió per la música.

mucha gente. Laureu, escoltate. Per què esta cançó va ser creada com a part de la seva banda sonora? Ahí está Amaral, sonant per cert des de la llista que l'hem fitxat. No quiero más canciones tristes. Des de 50 discos més actius i importants de Blue Radio. La llista la teniu publicada, al igual que el podcast de la seva presentació, en la web blueradiofm.es. Continuem en llista i per allí també està este tema. No te vistas, que no vas.

Tenim ja per ací la previsió de l'horatge per avui i per a la resta de la setmana. La coneguem a través de la web horatgeneta.com. Avui es compten torna la calor i els avisos i el patiment. Només hem disfrutat d'un parell de dies de calor menys intensa i més suportable, de condicions més favorables per poder fer front a l'incendi de Castelló, que tot apunta a un nou repunt per calor. L'evolució prevista de les temperatures de EMET per esta setmana ho deixa ben clar. Les temperatures van amunt i, per tant, també retornen els avisos per calor des d'avui mateix a les terres de l'interior i litoral sud de València. Sol i calor per tot arreu, amb màximes que de nou voldran tocar els 40 graus al centre i a l'interior, la qual cosa suposa un gran patiment per el risc d'incendis forestals i per la dificultat de fer front al que tenim actiu a la Serra d'Espadà. I demà dijous es manté la mateixa dinàmica, ben fluix del sud-oest, però amb molta calor. Les temperatures demà encara pujaran algun grau més, sobretot en les diurnes, mantenint-se els avisos per calor més o menys a les mateixes zones que avui. I agost començarà com acabarà el juliol, amb molta calor, risc extrem d'incendis forestals i amb el perill afegit de les tronades que puguen formar-se el divendres de vesprada a l'interior sud de València i nord, per la vesprada nit del dissabte. Bueno, pues anem a visitar a EMET, anem a veure els valors en les temperatures. Bueno, pues avui màxima prevista a Xàtiva, 36 graus. Per a demà puja, demà la màxima serà de 39. Per la qual cosa, EMET ha declarat un avís groc per altes temperatures. Entra en vigor a partir d'esta vesprada o migdia a partir de la una. Avís groc també per a demà. La màxima pujarà i es quedarem ahir tocant, si no superant, els 40 graus. La màxima prevista serà de 39, al igual que per a divendres. I les mínimes no van a baixar dels 22 graus. Pel que fa a la probabilitat de pluges, de tronades, no, pues ara mateix a EMET es diu que no tenim probabilitat. Veurem si se complís la previsió del divendres dissabte. Alcancem ja les 10 en qüestió de segons. Continuem amb més informació, com a cada hora en punt en els matins de Blue Radio, amb el patrocini de Congelados Ángela, en companyia de Ricardo Chávez.

colaboración entre Pitbull y Jason Derulo. Ahí están aún Forces en este Privacy. Estos artistas presenten Privacy, una nueva colaboración la cual tornen a apostar per un so pensat per a les pistes de ball. El tema barreja l'estil yati festiu de Pitbull amb el pop ja ballable i característic de Jason Derulo, baix la producció de l'equip guanyador d'un Grammy, els Stereotips. No és la primera vegada que estos treballen junts. Els dos artistes ja havien col·laborat en cançons com el Fire, Love Your Craze o My Life, consolidant una fórmula que funciona molt bé. La cançó se va terminar de gravar mentre els dos estaven de gira. Pitbull va registrar les veus des d'Austràlia durant el seu I'm Back Tour. Jason Derulo va fer el mateix mentre recorria el món amb el seu Last Dance World Tour. El llançament coincidís així com a curiositat en un moment en el que Pitbull acaba d'aconseguir un rècord Guinness. Però no se podeu imaginar per què, eh? I és que ha aconseguit Pitbull reunir a 22.000 persones amb calves postisses en un concert. Va passar això en Londres i va aconseguir, bueno, pues que 20.000 persones estigueren allí amb una calva postissa. Bueno, pues la fotografia, la imatge, fa riure. Ahí tenies una novetat musical, Privacy, amb Jason Derulo i Pitbull. Tenim alguna més que presentar-te en aquest matí. Així que te demanem que te quedes així amb nosaltres. Prometem cuidar-te. Junts anem a quedar-nos amb esta edició del 100% Petició en el dimecres 29 de juliol de 2020.

així el primer missatge del matí que ens proposa un èxit de 2009. Bueno, pues ens ha costat buscar-lo, però ja el tenim per així. Es proposeu la cançó de Soraya, La noche no es para mí. Diu el missatge: bon dia, vull que me poses este i que la dediques per a tu, per a mi, per a tots.

creat un tema ben flamenc, eh? Anthony Zeta i Pablo Alborán. Ahí estaven compartint Besos Dorados. Des de la llista forma part dels nostres 50 més importants actius. Continuem amb Álvaro García, que ve amb unes coordenades molt especials.

Miley Cyrus. Anem a parlar d'ella. L'artista ha confirmat que ja està treballant en el que serà el seu pròxim àlbum d'estudi. Serà un disc format per 10 cançons i ella defineix el disc com a una història d'amor. Encara que tot seguit aclara que no serà un àlbum romàntic a l'ús, sinó que serà una espècie de continuació, que les cançons en la seva totalitat contaran una història d'amor. És com un disc conceptual, però no romàntic, ho deixa clar això. L'artista explica que el projecte parlarà de l'amor en totes les seues formes. La relació de parella, el creixement personal i, sobretot, el més important, l'amor propi. Assegura que atravessa una etapa d'estabilitat junta al seu amor, Max Morando, el qual li ha influït directament per a fer aquestes noves cançons. Este serà, a més, el primer disc que publique Miley Cyrus amb Atlantic Records, després de tancar una etapa de 13 anys vinculada a Sony Music. Miley afirma que tenia molt clar el concepte des de l'inici i només ha tingut que fer el procés creatiu, però que ha sigut tot molt natural i molt espontani. Encara no tenim data de llançament, però sí que sabem que l'àlbum se podrà publicar abans dels Premis Grammy de 2027, ja que ella tindrà que estar allí actuant.

acabat perquè se tenia que acabar. S'ha acabat per a que acabe bé. Descansen ja, de dir a totes hores a sola fúmiga, eh? Quan tot el món pregunta, però per què se separeu, per què s'acaba la fúmiga? Bueno, pues per a que acabe bé la cosa. Ahí estaven amb The Tieg, ahí estava Covarge. Estem en la segona hora d'este 100% peticions, amb 20 minuts sobre les 11 del matí. I per així, una nova proposta musical. Ens demaneu això, el pantalón.

Pepe diu: vull que me poses l'última de Nicky Jam i vull dedicar-la per a la Sandro, per a tu i per a mi, de part de la reina del Sàhara. Bueno, pues una de les últimes que ha presentat està Olvídala.

0: Ens acompanyem ja dels amics del Mirador del Passatge. Menjars per emportar. Tots els dies cuinen per a nosaltres. Ens fan el dinar. Ens faciliten la vida, perquè lo de cuinar ja és una complicació menys que tenim. Després passem, ja repleguem ja el dinar.
1: Comidas para llevar. El Mirador del Passatge te trae el disco de siempre.
0: Recordeu que els tenim a Xàtiva, al carrer La Reina 48. Això és on està el xàrter, ahí en el passatge de la finca. El telèfon 635 43.

0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Blue Radio, Xella.
2: Vamos.
1: Vamos sobrados de música.

Ariana Grande, que sonava per ací. Sonava des de la llista Hey Dada, I Made You Love Me. El nom de Ariana Grande avui apareix a la premsa. No només a la premsa musical, sinó a la general, eh? I és que s'està preocupant molt per la seva pròxima gira i sobretot per l'estat de salut de tot el seu equip que l'acompanyarà. Passa a llegir-te esta notícia. Ariana Grande ha anunciat una nova iniciativa per cuidar la salut mental de totes les persones que treballen amb ella en la gira Eternal Sunshine Tour. I és que a través d'una col·laboració entre Mental Health Coalition, organització de la que és cofundadora, i la plataforma Blackline, oferirà teràpia i recursos de benestar gratuït a seus músics, ballarins, tècnics i a la resta del personal de la seva gira. La cantant explica que la vida en una gira implica llargues jornades, viatges constants i molta pressió, per la qual cosa considera fonamental que qui pot fer-ho possible, bueno, pues també n'hi ha que cuidar-los. Tenen que rebre recolzament emocional i psicològic. L'objectiu és que esta iniciativa no se quede només en el seu equip, sinó que servisca com a exemple per a que altres artistes, promotors i empreses del sector musical incorporen programes similars a este de benestar mental. Este projecte se suma al compromís social que Ariana Grande ha mostrat en els últims anys amb distintes accions

Fanny Temple, els artistes, bueno, pues porten a terme esta bona iniciativa. Tercera hora ja d'este 100% peticions. 21 minuts sobre les 12. Bon dia de nou. Te posem ara per ací este Así es la vida, Enrique Iglesias i Maria Becerra. I el pròxim tema si t'apetís te'l demanes tu. 6, 7, 8, 60, 50.

0: mejores recuerdos en la sintonía de Blue Radio. Radio 90.2 FM y www.bluradiofm.es.
1: Pide tu canción al 678 60 53 30. Dedícala si quieres.
2: Pues parece un WhatsApp que di, uy, que pases la del límite del bien, la límite del mal. Bueno, pues esa es esta que sana. Un exit de la frontera, el límite simplemente. Dedicada per a tots. A més d'alcançem les 12 i mitja i després t'espera els informatius de Xàtiva, sempre amb el patrocini de Clivadent. Així ens enterem de les últimes notícies de la ciutat.

Candidats, i és la quarta setmana que ho intenten per a colar-se en la nostra llista. Són la Plazuela. Ahí està, Si lo callo muero. Potser este siga el tema més comercial que han publicat. De fet, tenia molts haters per ahí queixant-se, dient que molaven més la Plazuela abans. Bueno, pues ahí sí, apliquen a més gent, a més públic. I nosaltres que es volem per a la llista, al igual que estos altres, a Italo Brothers, que han agafat el Give It Up, l'han transformat. Així sona este èxit en 2027. Un altre candidat.

10 minuts ja sobre la una de la vesprada, us comuniqui que estem en l'últim ratet de peticions i dedicatòries de Will. Bona vesprada a tots, matí passat i superat.

0: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras botigues. Moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viatges y molt més. Y per a la teua compra diaria, recordo que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen y se pasen en gran. En Plaza Mayor te espera Ozón Bowling, pistes de bowling y máquinas arcade. Y gaudís de les estrenes favorites en Cines Acción. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres y oci en Xàtiva. Y fes que el teu día siga un día redó.
1: Blues Radio Xella.
2: Vamos.
1: Vamos sobrados de música.

0: Empieza la fiesta.
1: DJs en directo, música y buen rollo.
0: Rioscar Eventos Alberic. Te esperamos.
2: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar te espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635 4633 744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
3: Vuelve una nueva edición de Más Margen, el programa para hosteleros by Congelados Ángela. ¿Sabías que una mejor gestión puede marcar la diferencia en la rentabilidad de tu negocio? Descubre los tres nuevos consejos de Más Margen. Escúchalo y descárgalo gratis desde el enlace de Facebook en nuestro perfil de Instagram, Linktree y en bluradiofm.es. Ángela, en tu mesa.
2: Camisetes a tot color als millors preus, amb la major rapidesa i uns perfectes acabats. Les millors marques: Rolly, Homa, Luambi, Piper, Velilla, JB Publicitat, des de 1993. Per algo serà, no? Rotulació, textil publicitari i laboral, adhesius. I recorde, pot pagar en dos comodicis plaços, 50% al fer la comanda i la resta a l'entrega. JB Publicitat, estem al polígon de Sant Joanet. Telèfon 658-882-935. JB Publicitat, des de 1993. Per algo serà, no?
4: Deja a tu mente llegar donde la imaginación te lleve.
5: Piensa en azul.
4: Blu Radio en el 90.2 y BluRadioFM.es.

Temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit. Diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Blu Radio 90.2 y bluradiofm.es.
1: Puja el tren de Rodalia, ja fa hores que és de nit, estem separats i em mira, ha canviat.

0: dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Radio Chella, 90.2 FM y bluradiofm.es. La radio con mejor color.